glacín o por cogol per cal dir vetre veir vet glacín o por cogol. Si hagué oft i ous que atlu el mans cou un petre l'any